La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

mancas pas d'escoltar Luta sus las ondas de Radio Albigès 95,4 MHz.

0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

0: Merci.
1: Si escufle d'escuta de radio que Valparès, escuta Radio Albigès.